se t'escapi el pensament de voler viure diferent. Quan tinguis ganes de vessar les llàgrimes perdudes,